0: Bé, doncs tornem a estar aquí en viu en directe, eh? I no sé si tenim en Lluís i la Benita per un costat.
1: A veure.
0: A veure què trobem.
1: Per un costat? Hola.
0: Hola, bon dia.
1: Sí, que... Sí, que tenim aquí la Benita. Hola.
2: Bon dia a
1: tothom. Bon dia. Bon dia.
0: Què ens ha d'explicar, la Benita?
2: Sembla que sí que ho farà.
1: Sí, fa un dia preciós avui, sortosament...
2: Maco, eh?
1: Més fresquet que no pas temps enrere, que no es podia aguantar. Estem la mar de bé, eh?
2: Millor, perquè, escolta, ja n'hi havia prou, eh?
1: I tant, sí, estàvem ben tips.
2: Com aquest any, mai de la vida.
1: No, mai. Hem suportat un estiu que ha costat molt.
2: Ha costat molt de passar,
1: sí. Però, Benita, hem passat la diada, hem passat moltes festes majors, però encara deu quedar molta activitat de sardanes, no?
2: Home,
1: Déu-n'hi-do.
2: Pel temps que estem, que ja comença la baixa, Déu-n'hi-do.
1: Doncs ens poses al corrent, sisplau?
2: Sí. Mira, començarem avui a Lloret, a 11:15, a l'Ermita de les Alegries, és la festa major de les Alegries, i tenen la copla Santa Maria de Blanes.
1: Molt bé.
2: A Sant Ferriol, a 11:00 i a 4:00, en el santuari de Sant Ferriol, la plaça de Sant Ferriol, amb la Vila de la Jonquera. Tiana, a 11:00, a la plaça de la Vila, amb la Contemporània.
1: Sí.
2: Barcelona, a 11:45, al Pla de la Catedral, amb la Mil·lenària. Sant Vicenç de Castellet, a 12:00, a Castellet, a Plec de Castellet, amb la Vila d'Olesa. Les Franqueses del Vallès, a 12:00, a Llerona, amb la Nova Vallès. Castellà del Vallès, a 12:00, a la plaça del Calissó, amb el Lluís Escobla. Santa Cristina d'Aro, a 12:00, a la plaça de l'Església de Romanyà, amb la principal de Banyoles. A la Festa Major de Romanyà.
1: Ah, molt bé.
2: Sant Joan de les Abadeses, a 12:00 i a 6:00 de la tarda, al passeig Comte Guifré, amb doble ballada, amb la Flama i la Verga Jove.
1: Matí i tarda.
2: Sí, matí i tarda.
1: Molt bé.
2: Vilobí d'Onyà, a 1:00, a la plaça de l'Església, amb la Foment del Montgrí. Lloret, a 4:00 de la tarda, a l'Ermita de les Alegries, a trobada. Amb la Contemporània. Vila de Murs, a 5:00, a Orfes, amb el principal de Banyoles. Sant Joan de Vilatorrada, 6:45, en el pati de la ludoteca, amb la Moreneta, la Copla Moreneta. És el 19è aniversari de l'Associació Sardanista Bon Rotllo.
1: Ah, molt bé.
2: Dinou. Almenys han d'estar sempre de bones, aquesta gent.
1: I tant.
2: Bon... No, que tenen.
1: Segur que sí.
2: Corbera de Llobregat, a 7:00, davant de la Diadema, amb la Mediterrània. Jafre, 8:15, en la plaça del Castell, amb el principal de Llobregat. Blanes, 8:15, a Passeig de Mar, amb la Baix Empordà. Calella, 8:15, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Mil·lenària. Després tenim el Plex.
1: També.
2: A Santa Perpètua de Mogoda, a 2:15 i a 4:00 de la tarda, a la plaça Santiga, al 72è Plex de Santiga, amb els cobles Sant Jordi i Jovenívola de Sabadell. Canyamars, a 11:00 i a 4:00 de la tarda, al Pla dels Bolets, al 68è Plec de la Muntanya, amb les coples Canigó i Ciutat de Granollers. Sils, a 11:00 i a 4:00 de la tarda, a la pista coberta, al costat del pavelló, al 62è Plec, amb les coples Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i Principal d'Olot.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Sí.
2: Tenen diners aquests segents de Sils.
1: Es veu que sí, eh?
2: Després tenim concerts. A Riudarenes, a 1:00, a la plaça de la Vila, amb la principal de Cassà. És concert vermut.
1: Ah.
2: Jafre, a 6:00 de la tarda, a la plaça del Castell, amb la principal de Llobregat. I ja passem a aquesta setmana, perquè per avui no hi ha res més.
1: Déu-n'hi-do, el que has proposat.
2: Sí. Però pel temps que estem encara aguanta bastant bé.
1: Que bé.
2: Passem ja el divendres, el dia 18, a Breda, a 8:15 del vespre, en el Cercle Bredrenc, amb el concert amb el principal del Bisbal. A 9:45, també en el Cercle, ballada amb el principal de la Bisbal. I a 10:00 de la nit, serenata amb el principal de la Bisbal.
1: Que bé, deu ser festa, potser,
2: a Breda.
1: Potser,
2: sí, festa major.
1: Segurament.
2: I home, semblava que ja havia passat, però vaja, des d'alguna altra cosa.
1: Potser.
2: Llavors el dissabte dia 19,

0: Punt d'Arenes, a les 7, a la plaça de la Vila, amb la principal de Caçà. Serà la festa major. A Canet de Mar, a les 7, a la Riera de Sant Domènec, amb la Contemporània. Diumenge, dia 20. Només diré el que són els aplecs, per si algú hi vol anar-hi.
1: Això, per preparar-se.
0: Sí, Terrassa, a les 11 i a les 4 de la tarda, a la plaça Vella, el 53è aplec, amb els clubs Sant Jordi i Mil·lenària. Torroella de Montgrí, a les 11 i a dos quarts de 5, a la plaça de la Vila, el 62è aplec, amb els cobles Principal de Llobregat, Maricel i Principal de Caçà. Hospitalet de Llobregat, dos quarts de 12, al Parc de la Marquesa, el 13è aplec de Collblanc, la Torrassa, amb el coble Mediterrània. A Tona, a les 4 de la tarda, al Parc de les Seixetes, el 51è aplec, amb la coble Bisbal Jove i Mediterrània.
1: Molt bé.
0: I ja... el que hi hagi pel diumenge que ve i el diumenge que ve.
1: Això, ja anem a passos, eh? Perquè si no, sí, tant d'informació de cop...
0: És el que potser la gent crida més perquè, esclar, és tot el dematí i tota la tarda.
1: Esclar, esclar.
0: Si algú vol anar-hi, doncs que sàpiga allà per anar-hi.
1: Sí, sí, no, no, els plecs més val planificar-se amb una miqueta de temps i...
0: Sí.
1: Sí, sí. I si s'ha d'anar lluny o així, doncs tenir marge per anar-hi.
0: Home, no és que sigui molt lluny, ara, però Déu-n'hi-do, amb una horeta, home, s'ha de comptar una horeta.
1: Sí, sí. En molts casos sí, una horeta de trajecte segur. Molt bé, Benita, doncs moltes gràcies per tota aquesta informació i per posar-nos al corrent de totes les ballades, aplecs i concerts.
0: Ara ja va per vosaltres triar allà on vulgueu anar.
1: Com?
0: Que ara ja va per vosaltres triar allà on vulgueu anar.
1: Això, que tothom tingui tot aquest ventall per triar.
2: Jo deixaré triar, sí. Dolors Pinatelli, tria tu.
1: A veure, no sé...
0: Tria demanar, no?, que diuen...
1: Saps què passa? Suposo que deu passar molta gent. Mentre la Benita diu, ja t'imagines, ai, sí, aniries aquí, allà, vas a les Sardanes, de passada fas una excursió, mentre vas dient, dius, és atractiu. Mira. Sí, sí. Molt bé, Benita, a quina sardana vols demanar?
0: Mira, una d'en Lázaro.
1: D'en Lázaro, a veure, mirem què tenim d'en Lázaro. Tenim Tot és començar. Tot i tot també començar. El Pla de la Font.
0: Aquesta, Tot és començar.
1: Tot és començar, molt bé.
0: Aquesta per Lluís i per mi l'Ireneta.
1: D'acord, aquesta per en Lluís.
0: Ireneta.
1: A veure, jo diria que sí. Des de Martirià Font, eh?
0: Martirià Font, sí.
1: D'acord, aquesta d'en Lluís per tu. Molt bé. La Ireneta.
0: La dediquem a tothom.
1: Sí.
0: Especialment a Marc Massaguer, amb la família, a Maria Àngels, la Concepció de Sant Celoni, la gent de Blanes.
1: Sí.
0: A la meva família, la Fina de Palafoll.
1: Sí.
0: Les cacatues de Vidreres.
1: Sí.
0: I qui més?
1: La Fina i les cacatues. Molt bé.
0: No sé. Ai, sí, la Consol, pobra, que sempre me la deixo.
1: La Consol.
0: Llavors he de dir que sempre me la deixo.
1: Doncs ja la tenim aquí apuntada, també, la Consol, eh?
0: Doncs vinga, i per vosaltres també.
1: Ai, gràcies, moltes gràcies. Benita, per la dedicatòria i per tot el que ens aportes.
0: Que doncs vinga, fins una altra vegada, que coincidim altra vegada.
1: Això, que tinguis molt bon diumenge.
2: Bon dia.
1: Adéu.
0: I bona setmana per tothom. Adéu.
1: Adéu.
2: Mirarem si tenim aquesta trucada aquí.
3: I com que...
1: Sí que tenim la trucada aquí.
2: Ai, no sé què parlen. Volen fer propaganda?
1: Qui és que posa aire condicionat?
2: Volen fer propaganda?
4: Jo m'ho vaig estar propagant, home.
1: A veure, què estàs...
2: Que tu fas sàping, eh? Joan Martori.
4: Que fa mitja hora que m'espero.
1: Sort que tens l'aire condicionat, perquè si no...
2: Ja tens aire condicionat, ara? Tot va bé?
4: Sí, mira'l.
1: Bueno, si ens vols explicar més coses, tu mateix, eh?
4: Bueno, ara ja m'ha esmorzat.
1: Sí? Ben fet, feina feta.
2: I ara, Joan Lázaro, què passarà?
4: Bueno, posa'm aquesta al Pla de la Font, perquè l'altre ja m'ha demanat Benita.
1: El d'en Lázaro, el Pla de la Font?
4: Sí, sí.
1: Molt bé. D'acord, te l'apunto.
4: Per la meva senyora.
1: Sí.
4: També per vosaltres, que esteu aquí, per Rafael Planes, i de Dudós, per en Salvador Moïns i la Nuri, Antonio Cuenca i tothom que escolti les sardanes.
1: Molt bé, per tothom, que és molta gent, que les escolta.
4: Sí, per la Quimeta Puig també, que és la princesa de la ràdio.
1: I tant, la Quimeta, no, davant de tot, ella, eh?
4: Sí.
1: Molt bé. Doncs ja està apuntat, que segueixi molt bé el diumenge, doncs, eh, Joan?
4: Vinga, gràcies.
1: Adéu, gràcies per trucar. Adéu.
2: I ara sembla que rebem una altra trucada per l'altra banda...
1: A veure si aquesta altra trucada, si arriba. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb la Montse de Cal Ocellet.
1: Ah, ai, la Montse de Cal Ocellet.
2: I l'Ocellet dorm o canta?
3: Les dues coses.
1: Alhora, és difícil.
3: Sí, jo sempre piulo, jo. Home, tinc el míster, tinc el pájaro.
2: Hombre, el que tiene un pájaro que no lo suelte.
3: No, això mai.
2: I què voldrà escoltar?
3: Avui no podia trucar. Bueno, no trucar, sí, de trucar. Escoltar, perquè l'Spotify no. Deia...
2: Avui no va a Spotify, no? Per això no ens han trucat aquella gent de Colera, on era?
1: Pot ser, pot ser. Sí, bueno. Pot ser, no va? Ah, pot ser, pot ser.
2: Ah, això hem de dir a la gent de dalt. Que...
3: Em sembla que diu Cunin, Spotify no, Cunin.
1: No, no, Spotify no deu ser.
2: No, no, ha de ser... per internet, sí, ha de ser per des de Facebook.
3: Menys mal que s'ha posat a tono aquest, també.
1: Que com fallen, fan anar de bòlit.
3: Sí, jo m'ho he posat a fer punyetes, el que et diu bé.
1: Sí, sí, sí.
3: Això no es pot aguantar, això no pot ser.
2: Heu de fer una queixa, una manifestació aquí a la plaça de l'Església. Demà, a les 6 de la tarda, us espero tots.
1: A tots, sí, sí.
2: Ens farà molt de cas.
3: S'escoltaste, la me filla ho sent. No ho sent, que està a Alemanya, la Laia.
1: Ah, ella, esclar.
2: Pobre Laia.
1: Sí, sí, us en refieu molt, de poder... Sí.
3: Un saludo, que sé que m'estàs escoltant.
1: Ah, mira, a través de tots aquests mitjans, no?, de comunicació, sí, i a través de la ràdio.
2: Internet.
3: Sí, sí.
1: Sí, arribes a la teva filla, a Alemanya,
3: Sí, i tant. Bueno,
1: Montse, doncs...
3: No sé quines sardanes teniu, perquè amb el coi de la letra no he pogut sentir res.
1: A veure, que no siguin demanades, tenim Ariana, Brindis a Sant Sadurní, Cala Torta, Constància... Ella i jo, Empòrium, en Mateu i la Lluïsa, un entreteniment, Vila de Corbera...
2: Ai, no li va bé cap, aquesta dona.
1: Està pensant.
2: No hi ha cap de l'Ocellet.
1: Està pensant.
3: Ara ho has dit. No sé, no la conec.
2: Mira, posarem Cala Torta, perquè anar per casa teva és molt lluny i fas moltes tortes.
1: Però sí, no sé si té...
3: T'explicaria un altre assumpte que deia el meu pare, però no perquè estem en ràdio.
1: Callem.
3: Estem en ràdio i el meu pare la fotia massa grossa.
1: Callem.
2: I aquells no se'n callava mai res.
1: A veure, Cala Torta, però tu no tens cala, no?
2: No, però, però per anar a casa seva fas moltes tortes.
3: Jo me referia més a la torta. No digui pas res, perquè a més de Cala Ocellet, a veure si ens canviaran el motiu.
1: Ai.
2: A Cala Tòrtola.
1: A veure, bueno, posem aquesta o una altra?
3: Sí, una que si tens de la Salomé.
1: Aquesta la vols, la Cala Torta, o no?
3: Sí, posa aquesta.
1: Aquesta sí, vale. I una de la Salomé, també. De la Salomé tenim la Sardana de les Monges, que t'hi hauràs d'afegir, que ja està demanada, però ja et va bé, no?
3: Sí, no hi ha cap més.
1: No, de la Salomé no, avui.
3: Vale, doncs aquesta que li agradava al papa, al Jaume.
1: Sí, la Sardana de les Monges, molt bé. A qui ho dediques?
3: Aquest és el meu pare. I les altres, mira, el primer, el cabecilla de tots, a l'Ocellet, el Joan.
1: L'Ocellet. I a qui més?
3: Sí. Després a l'Antonio Cuenca i la...
1: I la...
3: La Carme.
1: La Carme.
3: Sí, a veure si fem alguna infusió la Carmen i jo.
1: A veure si quedeu.
2: Mira que n'hi ha herbes a bosc, sí. Però són molt secs, estan al punt ara. Si trenqueu totes les herbes que estan al punt...
3: Jo vull que el que vull és trobar-me amb ella, que me la faci ella, que l'està molt bona.
1: Molt bé, Carmen, si l'està sentint, a la Montse ja ho saps. Doncs a qui més ho dediques?
3: A l'Antonio Molins, com o no?
5: No.
3: Ai, a l'Antonio, al Salvador.
1: Salvador Molins, sí.
3: Mira com està atent l'Ocellet,
1: Oh, sí, el cas.
3: Sí. I bueno, el Tom Molí, també.
1: Sí.
3: La Dolors, la Isabel.
1: Sí.
3: I la Rossi de Tordera.
1: La Rossi.
2: Ai, la Rossi, que trempada.
1: També, molt bé, ja l'he apuntat.
3: I bueno, a tots, a la Quimeta Puig i a tots els que escoltin.
1: Molt bé. A tothom, Doncs que escolti, moltes gràcies doncs per trucar, Montse,
3: gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis bon diumenge. Adéu.
2: i tenim una altra trucada.
1: Sí, però també haurem d'anar informatius.
2: Ens ha marxat. Quan haurem d'anar informatius, jo poso uns instants de publicitat.
1: Sí, anem a informatius i després seguim amb les trucades.
2: Ah, sí, sí, sí, podem seguir, seguirem.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
8: Sí, sí.
7: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 10 del matí, els parla Genís Mas. Entrem en clau informativa amb aquests serveis informatius explicant una última hora, i és que Aqualia informa d'una avaria d'aigua al veïnat de Sant Pere que afecta a tot el veïnat. Aqualia hi està treballant i per aquest motiu es requereix d'una actuació al carrer Ramon Llull. Per això l'accés a Sant Pere queda tallat, també queda tallat l'accés al pont. Per tant, segons informa Aqualia, l'actuació podria durar com a mínim durant tot el matí. Seguirem informant les properes hores, però de moment, aquesta última hora és que ara mateix queden tallat tant l'accés a Sant Pere com l'accés al pont per a aquestes actuacions.
2: Per tant, també tot el veïnat sense aigua, m'imagino.
1: Exacte. No sé si sense aigua, entenc que sí, per aquesta reparació, sí. El que sí sabem és que hi ha una avaria, per tant, el més segur és que estigui sense aigua, efectivament.
2: No es pot accedir pel pont, no?
1: Exacte, per tant, que la gent estigui al cas, que hi ha aquests dos accessos tancats, i que de moment aquesta actuació podria durar com a mínim, assegura Aqualia, que durant tot el matí. Veurem...
2: que no sigui més llarg.
1: Ho sabrem a les properes hores. En tot cas, tenim més notícies, i és que aquest mes puja l'atur a Tordera. El mes passat, a l'agost, segons dades de la Diputació de Barcelona, va tancar amb 922 persones desocupades, una pujada de 22 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua sent el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 tordarencs i tordarenques menys en l'atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme també ha augmentat durant el mes d'agost, després de 4 mesos consecutius de descensos. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el juliol ha tancat amb 19.597 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades. Això normalment respon també a que hi ha moltes feines temporals d'estiu que acaben contracte i llavors queden en situació d'atur. Per tant, aquestes dades de juliol i d'agost deixen el Maresme en una taxa d'atur del 8,4% per sobre de la catalana, però inferior a la provincial. Són dades, si més no, interessants, que haurem de consultar el mes que ve quan comenci aquest curs escolar de nou, que ja ha començat, de fet, per consultar a veure aquestes pujades i baixades de l'atur.
2: Sí.
1: Precisament parlem d'aquest curs escolar, i és que els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres educatius arrenquen ja les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla del professorat al complet. Pel que fa a les reivindicacions, les escoles i instituts s'han hagut d'adaptar aquest estiu i aquest inici de curs per acollir de la millor manera l'alumnat amb novetats diverses. Per començar, l'escola La Brianxa, la seva directora, Sandra Soliguer, explica que entre les novetats s'han renovat diverses aules i s'impulsaran accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora, dues capacitats que volen millorar de l'alumnat. El director de l'escola Badruna, David Fernández, assegura que inicien el curs amb molta il·lusió i alguna novetat. En concret, destaquen la creació d'una nova biblioteca escola i la millora del servei de menjador. Pel que fa a l'escola Serra de Miralles, arrenca el curs amb diversos canvis a les seves instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat. Ho explicava la seva directora, Montse Cassany, que han renovat sobretot l'aula de psicomotricitat. El d'Ignasi Iglesias continua amb les metodologies i projectes ja consolidades en anteriors cursos, i el seu director, Alberto Rojo, també destaca la instal·lació de 148 ventiladors a tots els espais del centre, així com millores en els espais del pati. Seguim amb l'escola La Raureda, que presenta, segons ha explicat Silvana Vallvé, la seva directora, la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon de primària, així com també impulsen la renovació del pati de l'escola. I l'Institut Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, cosa que, com diu Rosa Clar, directora de l'Institut, és una gran novetat, ja que assegura que no sempre han iniciat el curs d'aquesta manera.
2: Aquest any almenys tenen tot l'equip ben preparat per començar el curs, que ja és molt.
1: Sí, sí, és complicat. Exacte. I acabem amb dos instituts. L'Institut Lluís Companys ha començat a les classes de les alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius, amb la novetat que vam comentar ara fa una setmana, que és l'inici del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. Un nou grau, doncs, que és una opció més de, per estudiar després de l'educació secundària obligatòria.
2: Està molt bé que plantegin més cicles.
1: No ens deixem d'emboc a l'Escola d'Orsa Vinyaca, comença el curs amb un total de 29 alumnes aquest curs. Seguim amb notícies de Tordera, i és que els habitants ja poden consultar si han entrat al sorteig per ser jurat popular. El sorteig que seran pels anys 2027 i 2028 i que es farà el 17 de setembre. Per tant, d'aquí 4 dies que es durà a terme aquest sorteig, però mentrestant es poden consultar ja les llistes per saber si pots optar o no a ser de taula. Exacte. Els veïns que poden consultar-ho al web de l'Ajuntament, es diu tordera.cat, es busca a través del web i es poden consultar les llistes. Recordar per això que el sorteig de totes aquestes persones que estiguin a la llista es farà el 17 de setembre. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial vigent a l'1 d'agost de 2026, i les persones que siguin escollides podran ser requerides durant els propers 2 anys per participar com a membres d'un jurat popular en determinats procediments judicials previstos per la llei. Per tant, ja es poden consultar, i recordem que es farà el 17 de setembre aquest sorteig. I acabem amb una notícia de transport comarcal, i és que s'ha estrenat el transport escolar gestionat pel Consell Comarcal amb 245 estudiants diaris, un servei que mantindrà les rutes i les parades també d'anys anteriors. Amb l'inici del curs, el Maresme ha assumit la gestió del servei de transport de tota la comarca, de gairebé tots els municipis de la comarca, i dintre d'aquests està Tordera. La regidora de transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei.

0: pràcticament el resultat. En tot cas, acabem amb un apunt meteorològic avui diumenge, que tenim ara mateix una temperatura de 23-24 graus fora dels estudis, amb sensació però de més calor, amb sol com a protagonista, i les temperatures més altes que arribaran sobretot cap al migdia, cap a les 2-3 del migdia, amb unes temperatures de 29 graus com a màxim. Les mínimes que eren de 16 graus a les primeres hores del matí. Per tant, ja comença a notar-se també aquest canvi de...
1: Cap a tardor.
0: Exacte, cap a tardor de temperatures entre la primera hora del matí i sobretot aquest migdia tarda. Aquestes temperatures es mantindran fins dimarts i dimecres ja baixaran lleugerament, amb una previsió de pluja també que anirà acompanyada, i ja serà dijous quan baixin per complet fins a màximes de 23 graus. Per tant, trobarem una baixada bona de temperatures.
1: Sí, tenim ganes, eh?
0: Almenys
1: per
0: exacte, de pluja també que fa falta. Us deixem ara sí amb el Matí de Sardanes, ens trobem a les 11 amb notícies comarcals.
1: Fins després.
2: Bé, doncs anem posant nosaltres una música de Matí de Sardanes, perquè el nostre company ja ens ha dit adéu.

0: I què et sembla si fem la segona hora?
1: Doncs sí, sí, sí. Bé, però ara ben informats, eh? Perquè en Genís ens ha posat molt al corrent
0: molt
1: de totes les notícies de Tordera i Entorns i també d'aquesta notícia d'última hora que... No sé si en Salvador Romans li afectarà això,
0: no,
1: que hi ha aquest tall d'aigua a Sant Pere.
0: Ara m'ho estava dient que sí, que ja s'hi ha trobat abans de venir aquí.
1: Ja s'hi ha trobat abans de venir aquí, doncs sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Doncs ja tenim dues trucades. No
1: sí,
0: sé si
1: dues,
0: saps de Sant
1: doncs,
0: Pere, vinga. De Sant Pau, a veure.
1: Anem a les trucades, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
0: Que no és de Sant Pere.
2: Ah, no, amb l'Àngel.
1: Amb l'Àngel, que no és de Sant Pere, per tant no té problemes d'aigua,
2: no.
1: Eh?
2: No.
0: Si fa falta t'aportaré una ampolla d'aigua, tu no pateixis, eh?
2: Ah, mira, jo m'ho canvio una mica.
0: T'agrada mineral, de Vichy o imperial?
2: No sé, li preguntaré a tu. Li preguntaré a les tomaqueres a veure quina valen.
1: Això. Teniu converses amb les tomaqueres?
2: No, bueno, no, m'enfaden, però no me contesten.
1: No contesten, vaja.
0: Bueno, però contesten amb la flor, amb la tomaca ben grossa,
1: això
0: ben petita.
1: Sí, sí.
2: Què va!
0: No contesten.
2: O que protestaria si fos així.
1: Esclar, encara en tens tomaques, Àngel?
2: No, ja s'han acabat.
1: Ja s'han acabat.
0: Hàgim d'anar que en volíem un plat nosaltres,
1: sí,
0: per fer l'amanida.
1: Es feia il·lusió.
2: Bueno.
1: Digues, Àngel, quina sardana vols
2: bueno,
1: donar?
2: A veure, que no sé quines teniu. He escoltat moltes coses.
1: Sí?
2: Moltes coses, però no he escoltat les...
1: A veure, t'ho dic, de les que no estan demanades tenim Ariana, Brindis Sant Sadurní, Constància, Ella i jo, Empòrium, en Mateu i la Lluïsa,
2: una... Posa'm Ariana.
1: Ariana... Ara l'he perdut.
0: Ara no l'hem trobat.
1: Ah, sí, ja la tinc. Ariana, d'acord. Que és de en Sebastià Cabrises, eh? I a qui
2: bueno,
1: vols dedicar, Àngel?
2: Bueno, dedicarem a la Quimeta Puig, la Julita Masó,
1: sí,
2: i la Florista de Sant Pere.
1: Molt bé, a la Florista de Sant Pere. Molt bé. Doncs, apuntat, Àngel, després més tard te la sonarà per dedicar-les a totes elles i res, que tinguis molt bon diumenge.
2: Bueno, a veure si me'n diu
0: una
2: decantada.
1: Una
0: decantada,
1: doncs i tant que sí. A veure, que ja ha sonat l'himne Pineda, aquesta ja no. Tenim Jo em voldria una noia, La natura és nostra mare, Francina, dolça veu de ràdio, Germandat de Sant Joan Baptista, i la sardana de les monges, que aquesta també ja ens l'han demanat, o sigui, t'hi hauries d'afegir.
2: Va, m'afegeixo aquesta.
1: A la sardana de les monges que canta la Salomé,
2: sí.
1: Molt bé. Molt bé, tot.
2: Bueno, aquesta la dedicarem a vosaltres.

0: i a tothom.
1: A nosaltres i a tothom, gràcies Àngels, doncs.
0: Vinga.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Bon dia.
0: Adéu,
1: bon dia.
2: Anem per l'altra trucada.
1: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Oh, s'ha aixecat d'hora.
3: Sí, m'ha fet aixecar aviat.
2: És que les mestres no treballen gaire últimament.
3: No sé, sí que treballen.
2: La Montse, mai nou.
1: És la Montse, mai nou?
2: No treballen gens. Les mo... Ara les mestres fan vacances.
3: No.
2: S'han enganxat altre cop.
3: Fan pont.
2: Feu pont.
3: Ah. A pont de la Diada.
1: És clar. No, clar, sí, sí, sí.
2: M'heu fet cap.
1: Però les mestres tenen molts mal de caps, em penso, eh? Molts mal de caps per gestionar-ho tot, eh?
3: I tant que sí.
1: Sí.
3: Res, que m'ha aixecat que no funcionava la ràdio i he anat a agafar el mòbil per engegar el mòbil.
1: I ara amb el mòbil sí que te'n surts?
3: Sí, i ara per la ràdio sí.
1: Ah, per la ràdio sí. Molt bé, molt bé, molt bé, Montse.
3: La meva mare, la pobra. Diu que era el fot, va portar una hora sense poder escoltar la ràdio.
1: I
3: el mòbil sí que
2: es pot. Això és un crim, eh? No deixar escoltar les mares, la ràdio.
3: Home,
2: és
3: la pobra ha estat una hora aguantant, eh?
1: La Montse, mira, amb el que cuides, amb el que cuides a la mare, segur que d'una manera o l'altra has fet que sentís les sardanes, eh?
3: Molt bé, totes dues.
1: Sí, sí.
3: Què t'anava? Vull dir una cantada. Bueno, ella vol la cantada.
1: La cantada.
3: Però m'ha passat tan ràpid.
1: Cantades tenim. Jo em voldria una noia, la natura és nostra mare... Francina, dolça veu de la ràdio, Germandat de Sant Joan Baptista i la sardana de les monges, que ja l'han demanat tres persones, però t'hi pots afegir.
3: La de... Jo vull una noia.
1: Jo em voldria una noia?
2: Jo em voldria una noia, del Porvo.
3: Sí, aquesta. Sí.
1: D'aquesta?
3: Doncs... Sí, sí. Una, dos, mira, a casa meva hi ha dues noietes jugueretes.
1: Ah, sí? Que bé.
2: Això és bo, que la joventut dona alegria.
3: I tant.
1: Ja ho crec que sí.
3: Sí, sí, que estudien, que treballin. Ah, que
1: sí,
3: ja...
1: sí, sí, sí. Molts d'ells ja ho fan, eh? Molts joves s'hi posen en sèrio.
3: Sí, eh? Sí, sí. No, no.
1: Sí, sí.
3: Mira, la petita està estudiant d'odontòloga, imagina't.
2: Hombre.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja vindré a ensenyar-li la meva boca.
3: La feina, ara, que ja ha acabat d'estudiar també.
1: Sí, ja ha acabat? Bé,
3: sí, sí.
1: Doncs cap a treballar.
3: Va fer laboratori i a veure si ara ja surt de feina. Tu que em fusta.
1: Ah, sí, sí, tant que sí. Esperem que sí, que surti una feina.
3: I a l'altre noiet petit també ara estudia cuina. Mira, el més petit de la casa està estudiant cuina.
2: Digue-li que a mi m'agraden molt els callos.
3: A mi no m'agrada, us lo regalo
2: cap i pot, a tripa i peus.
1: A mi tampoc.
3: Tot per vosaltres.
1: Doncs, cuina, doncs és, pues... és una feina ben creativa, també.
3: I... Sí, sí, sí, la veritat que sí, no? Mira que volia fer de com es diu, de perruquer, i al final va fer de cuina. Ja, mira,
2: canvia sí, molt, això.
3: Mira, el Joan...
2: Ara només falta que trobem un pèl en el que cuina, eh?
1: No, home, no, Joan.
3: No, no.
2: Home, volia ser peluquer. Encara trobarem algun cabell llarg, ara allà.
1: Vete aquí, això ho dius. Doncs, res, han de fer el que els hi agrada. Han de fer el que els hi agrada.
3: Dir no el que vulguin els pares.
1: I no el que vulguin els pares, han de triar.
3: O treballar el que vulguin ells.
1: Amb el que se sentin bé i a gust,
3: no,
1: i és la seva vida, i tant.
3: Sí.
1: Montse, doncs...
3: Se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics,
1: sí?
3: A tothom que ens escolta, a vosaltres, i em sembla que ve Santa Ariana ara, si no m'oblido.
1: Aquí?
3: Santa Ariana, ara ve, em sembla que és Santa Ariana.
1: Sí, no ho sabia.
2: Ara ve, mestre...
3: No sé si ve Santa Ariana o Santa Sònia.
1: Pot ser.
3: Pot ser. I... Pues res, a tothom.
1: A tothom.
3: I res.
2: A tothom.
3: I que tinguem un bon diumenge i una bona setmana.
1: I igualment gràcies. Per tu, Montse. Gràcies per trucar. Bon diumenge.
2: Adéu. Anem a una altra trucada.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola.
2: Hi ha algú?
1: Hola.
2: No hi ha ningú, la baixo. Anem per una sardana.
1: Sí. A veure. Sí. A veure quina sardana escoltarem ara. Ara escoltarem la sardana El teu somriure, que la Vicenta Robert ens ha demanat per dedicar a la família, nosaltres, en Lluís de Benita, la Teresa Buixeda, que és aniversari, bé, tota la Rosa Pimàs, però sobretot a l'aniversari que seria del seu Enric. O sigui que escoltem aquesta sardana amb el teu somriure.
2: Em sembla que no l'escoltarem perquè tinc dues trucades.
1: Bé, sí que l'escoltarem, però després, no?
2: Sí, passem la primera
1: Vicentes,
2: trucada.
1: Vicentes, doncs esperem una mica que anem a les trucades, eh? Sí. Bon dia.
2: La primera.
4: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
4: Amb Antoni Cuenca, que es mira
1: d'allà. Hola, Antoni, què tal? Com anem?
4: Bé, bé.
2: Digue'ns,
4: bé, bé. Ara, fresquets, aquí a la terrassa s'està de conya.
1: Oh, quina sort i quin descans i quin agraïment tenir fresca, eh?
4: Bé, això...
1: Ens refem, ens refem.
4: Aire condicionat gratis, que dic jo.
1: Ai, sí, però el natural és molt millor que no pas el...
4: el gratis que es posa... i natural, està clar.
1: Per això, natural, sí, sí. Natural. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé, bueno, Toni. Quina
4: veure, jo avui la sardana em voldria una noia.
1: Jo em voldria una noia, d'acord.
4: Sí. I la dedico que en Xaperí, en Martori, en, sí, en Paes, en l'Enric i la Núria de Blanes... A la Montse de Mataró, que ja l'he sentit, que Déu-n'hi-do també. Diu que l'ocellet encara és viu, sí, i encara volta.
1: Es veu que sí, això ha dit.
4: Ja, veu que ho va parlar l'ocellet. Que diu que vol venir a fer una mansanilla, que vingui a fer una mansanilla.
1: No, ah, ja esteu al cas, eh? Amb la Carmen, sí, sí.
4: Amb la Carmen, és que li va venir, li va fer i diu que era bona, doncs pues, aquí torni.
1: T'has vist que torni a venir? Ja quedareu?
4: Sí, sí, home, ja quedarem. Sempre sí, ens venen, sí, a veure com venen per allà al veïnat.
1: Que bé.
4: Sí, home, sí. I llavors, en Ventura, els de Can Toies i els de Can Sureda.
1: Els de Can Toies.
4: I a vosaltres, sí, i a tot Tordera, perquè passem una... Comencem una tardor una mica més fresqueta. Ai, i sí, més a gust i més bé, perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do, eh?
1: Hem estat a l'infern gairebé tot l'estiu, eh?
4: Hòstia, aquest estiu ha sigut terrible, eh?
1: Sí, però sí, bueno, sí. Bueno, a veure si ens
4: refem. El que passa és que, mira, els jubilats ens hem anat amagant com hem pogut.
1: Sí,
4: no?
1: Però és que havien de treballar, però... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
4: Però, exacte,
1: sí,
4: els que havien de treballar, pobrets, sí, ja, sí, ja els hi ha plany.
1: Molt dur, molt dur.
4: En fi, bueno, cuideu-se molt.
1: Igualment. Bon diumenge i gràcies per la trucada, Antoni. Adéu.
4: Adéu.
1: Ui, una trucada que se'ns ha escapat.
2: Passem a l'altra trucada.
1: L'hem perdut. En tenim
5: bon
1: una altra?
5: Dia.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ets la Quima.
5: Sí, jo sé que estava aquí esperant i sentiu que parlava, no m'heu escoltat bé.
1: Ah, bé, doncs finalment...
5: Espera que acabessin.
1: Sí, sí, sí.
5: La dedicatòria.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
5: jo estic aquí encara. Bueno,
1: ara, sí, digues, digues.
5: Mira, que bon dia.
1: Bon dia.
5: I que vull demanar aquesta sardana, Constància.
1: Constància.
2: Molt, sí, bé.
1: Molt bé, te l'apunto, Constància.
5: Sí, i la dedico a tothom que escolta el matí de sardanes, eh? Bon, sí, dia.
2: Ai, bueno, bon dia.
5: Adéu, adéu.
1: Que ai, te marxes molt ràpid, adéu, adéu, Quima, tens feina.
2: Té feina, la Quima.
1: Sí, sí, sí.
2: Bé, doncs nosaltres també tenim feina per posar sardanes.
1: Sí, tenim feina perquè havíem d'escoltar la sardana amb el teu somriure, que... Sí. Com dèiem, ens havia demanat la Vicenta Robert, dedicat a tot de persones, però sobretot al seu Enric, que hauria estat el seu aniversari 15, i també l'aniversari de la Teresa. O sigui que...
2: Una sardana del mestre Lluís Buscarons.
1: Sí,

0: Tornem amb sardanes.
1: Bé, doncs, seguim.
0: Hem de posar, a veure.
1: Seguim, trucada no en tenim ara, Joan?
0: No.
1: No? Doncs anem a l'altra, a la següent sardana, que ens l'ha donat en Joan Xapellí, i és Breda Gentil, que dedica a la Quimeta Puig, a l'Antoni Cuenca, a nosaltres i a la seva família. Escoltem Breda Gentil.
0: Molt bé, d'acord. Doncs aquesta sardana és del mestre Lluís Duran.

0: Bé, doncs anem aquí en aquesta trucada, que no sé si s'ha esperat.
1: A veure qui tindrem aquí. Sí. Hola, bon dia.
2: Sí, sí, m'he estat esperant tota la
1: sardana.
2: Molt escoltada, sí.
0: Digui-me vostè, qui és?
1: Amb qui parlem?
2: Ah, no, això, amb qui parlo jo, a veure.
0: No coneixem, ara.
1: A veure, amb Ràdio Tordera.
2: Esteu despistats, eh?
0: Estàs parlant a Ràdio Tordera, i tu?
2: Sí, sí, no, ja veig que esteu una mica despistats.
0: Ah, és Salvador Molins.
1: Ara.
2: L'has encertada, ja està.
0: T'hem tingut que fer xerrar una mica, eh?
1: Sí, sí, sí, que parleu una mica. Jo ja ho saps, Salvador, que d'entrada no capto pas qui és fins al cap d'una mica. En Joan Madrid avui ha fallat, perquè ell sí que en sap de seguida.
0: Sí, però bueno, al final l'he descobert.
2: Sí, és estrany, no?
0: L'he fet parlar una mica, perquè... Ho deia, saps que el confonia amb un altre. I abans de dir un nom, m'espero.
2: No, amb l'Antonio no, perquè l'Antonio ja ha trucat.
1: Ja ha trucat.
2: Alguna vegada amb l'Antonio, però...
0: Sí, teniu el mateix to de veu, vosaltres dos. I... No, però l'Antonio ja ha trucat, sí, és de Salvador.
2: Per això que ell ja ha trucat.
0: Deducciones.
1: Sí, sí. Ah, clar, que també podria ser que l'Antonio truqués dues vegades. Clar, també podria ser. Però no, és en Salvador.
0: Per dedicar-li amb en Salvador.
2: També, també.
1: Salvador, digue'ns quina sardana vols escoltar.
2: Bé, mira, si pot ser la número 3.
1: La número 3, que és Ariadna, sí.
0: Ariadna.
2: Sí. Doncs mira, aquesta. Ho dedico als productors del programa.
1: Ah, molt bé.
2: Sí. La Nuri Pujol, a la Nuri Pujol,
1: sí,
2: que deu estar per aquí, no la veig, però me deu escoltar.
0: A la Vera, que no ens escolti,
1: A la Núria, que ja és històrica també del programa,
0: Li posarem un vermell si no escolta.
2: Sí, sí, sí. No ho sé, perquè, esclar, si em poso allà amb la ràdio, llavors què passarà? Que no...
0: No serà sorpresa.
2: Farem interferències i tot això, no?
1: I malament,
2: Sí, ah, exacte. Bé, doncs també ve dit als productors del programa, tothom que escolti...
1: Sí.
2: És que a vegades te deixes algú,
0: No et deixis mai ningú. A tothom.
2: I sí, així ja ho acabaríem ràpid,
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs bé, diguem-ho els quatre de...
1: Digues.
2: En Rafael Planes, la Dolors, en Joan Martori i la Clàudia, el senyor Antonio Cuenca i la Carmen, la cosina Joana Molins, la Carmen Manresa, i la Montse de Cal Ocellet.
1: Ah.
0: Ai, la Montse.
2: Sí, tant jo veig... A veure, veig Cal Ocellet, però l'Ocellet no, que no el veig.
1: Ah, no? A casa la veus, des de casa teva?
2: Sí, des de casa, si surto aquí a la banda de darrere, veig a Cal Ocellet. Ah, i tant.
0: Però l'Ocellet no s'enfila cap branca.
1: T'hauràs...
2: Sí, alguna vegada sí, Alguna vegada el sento que s'enfila per allà i tot això, però no...
1: Sí, uns prismàtics per veure... per això, poder-nos informar de si hi ha l'Ocellet o no hi ha l'Ocellet.
2: Ah, ja ho farem, doncs.
1: Espiar una miqueta.
2: Sí, no em vull deixar tampoc la Quimeta Puig.
1: Clar que no, la Quimeta Puig.
2: I això, no crec que falti ningú més, i vosaltres ja us ho he dit, i endavant.
1: Doncs moltes molt bé, gràcies, a tot Salvador. El teu equip, bon, i veïns, i tota la colla.
2: Sí, ara, i tant, a tot el veïnat que algú hi deu haver, que deu escoltar també.
1: Sí, sí.
2: I això.
1: Això és bo, un veïnat ben avingut,
0: Això.
2: Sí, bueno, com tots,
1: com
2: no?
1: Com tots, sí, sí.
0: Mira, ara m'he enterat que la Fibra, en el seu veïnat, tenen un WhatsApp per comunicar-se a tots els veïns.
1: Ah, sí?
0: Ho trobo molt bé, això, perquè si passa quelcom, qualsevol veí, apunten al WhatsApp, mira, m'ha passat això, llavors tots fan pinya bé, i poder solucionar aquell problema.
1: Cada veïnat té el seu sistema, no?
2: Ja ens tenim el telèfon.
1: Ah, mira, doncs també.
0: Però el WhatsApp és més ràpid que el telèfon.
2: Ah.
0: El WhatsApp és rapidíssim. Només se'n fas un, clac, clac, clac, clac, clac, i tothom. El telèfon els ha marcat tots els telèfons.
2: Els mates d'un tiro, els mates tots.
0: Clar.
2: Tots els pardals, vinga, pim, pim, pam.
1: Ben
0: molt
1: explicat.
0: Bé, molt bé.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Ui, ara passaríem aquí explicant anècdotes, sí, tot el matí.
1: Ompliríem tot el programa,
0: Un dia farem
2: també ho ompliríem, no
0: farem
2: pensis.
0: Un programa d'anècdotes.
1: Ja això, d'anècdotes. En lloc de sardanes,
2: anècdotes. No estaria malament, no?, explicar anècdotes, que ja n'hi ha, d'anècdotes. I a vegades hi ha anècdotes que supera la realitat, que
1: ben
2: diuen.
1: Ben curioses,
2: Sí, sí, tant, sí, i tant, i tant. Molt bé.
1: Molt bé, Salvador, doncs gràcies
2: bon
1: i
2: dia.
1: Bona setmana. Adéu.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Doncs sí, hem acabat ja les trucades i podem posar una altra de les sardanes.
1: Sí.
0: Quina tens programada?
1: Ara ens escoltarem una sardana cantada, que és la sardana de les monges, cantada per la Salomé, que ens l'ha demanat en Joan Chapallí, però també s'hi ha afegit la Montse, de Cal Ocellet, la Montse de Mataró, i també l'Àngel Miret, la sardana de les monges cantada per la Salomé.
0: Correcte.

0: Ser curta, no?
1: Aquesta és curta.
0: M'ha enganyat a mi.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí. Estava concentrat.
1: Molt bé, aquesta durava 2 minuts 26, o sigui que és una sardana curta i ja podem continuar. Hi ha més trucades?
0: No, de moment no.
1: Doncs vinga, escoltem més sardanes.
0: No posarem.
1: Sí, i la que escoltarem ara ens l'ha demanat en Marc Basseguer, que ha dit que volia la número 1, que és a Sant Hilari d'en Martirià Font, i doncs que la dedica... A veure, la dedica la Benita, en Lluís, mossèn Peric, el papa, la mama, tu i a mi, Joan.
0: Molt bé, gràcies.
1: La Maria Àngeles, la Maria Teresa i a l'Aitana, bon matí. O sigui que...
0: Ui, l'Aitana, bon matí, m'agradaria saber com la coneix, l'Aitana, bon matí.
1: Doncs, o sigui,
0: és una altra.
1: Un dia que ens ho expliqui, Que ens ho expliqui en Marc de què coneix l'Aitana, bon matí. Molt bé, escoltem la sardana a Sant Hilari.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Bé, doncs ara tenim notícies per donar, perquè verdaderament aquí tenim la nostra dansa amb els seus 50 anys d'aniversari. Estem aquí, doncs, a punt de... Surs amb antena?
4: Te sento molt fluixet, Joan.
1: Me sents fluix a mi? Pujo el micro... I ara?
4: Ara més bé.
1: Més bé. Sí. Bé, doncs que hem de donar la notícia aquesta que ens han passat de la sardana a la nostra dansa.
4: Sí, sí, ja ho hem comentat anteriorment que hi havia aquesta idea de fer aquesta sardana, però ara ja falta poc, ja demanen inscripcions. Digues, Joan, que tens aquí
1: jo
4: el cartell.
1: Jo tinc aquí el programa. És la sardana més gran de Tordera, representa que haurem d'envoltar tot el poble, repartir la gent en grups que vagin cercant tot el que és la nostra vila. Com més seguem, més podem sortir en el llibre Guinness, que
4: sí.
1: Diuen, no?
4: Sí, sí, sí.
1: A veure si podem fer aquesta sardana més gran de tot Catalunya.
4: A veure, potser no aconseguirem superar la més gran, em sembla que s'havia fet a Banyoles, potser, voltant l'Estany, diria.
1: Banyoles voltant l'Estany, és d'unir els quilòmetres que
4: hi ha. Sí, sí, sí. No sé si aquí a Tordera aconseguirem superar o no.
1: Nosaltres som un poble que tenim molts de quilòmetres nostres a favor,
4: Això sí, però
1: que
4: bé...
1: Cobrim boscos, cobrim Sant Pere de Rius, cobrim... Sí.
4: A veure, però voltar tot el terme municipal, això ja seria una mena de miracle, perquè és molt gran el terme municipal de Tordera, però fer una sardana molt gran, això sí que ho podem aconseguir. I també des d'aquí fem la crida a tothom que vulgui venir de Tordera i de fora de Tordera el 17 d'octubre a les 6 de la tarda a fer a participar en aquesta sardana que procurarà envoltar el poble de Tordera, doncs fem la crida.
1: Fem la crida perquè hi ha moltes entitats a l'entorn nostre, Pineda, Malgrat,
4: sí, sí,
1: Blanes...
4: Sí, sí. I també nosaltres des d'aquí, des del matí de sardana, arribem a molta gent i qui vulgui venir a passejar a la Fira del Conte, a fer una volta per Tordera i afegir-se a les 6 de la tarda en aquesta sardana, doncs serà molt benvingut. També demanen que, si ja sabem segur que sí, doncs que podem fer la inscripció prèvia, ara aquí no tenim exactament com, però buscant la pàgina de la nostra dansa, segur que hi ha la manera d'inscriure. Ja anirem concretant més.
1: Si miren a l'Ajuntament de Tordera, suposo que deuen tenir.
4: Segurament també Ajuntament o a la nostra dansa, sí. Hi ha la manera de fer la inscripció per aquesta sardana del 17 d'octubre a les 6 de la tarda.
1: Seria important per saber quantes persones comptem per fer aquesta sardana, tan gran que envoltarem Tordera.
4: Exacte.
1: Encoratgem a tots els que esteu escoltant aquest programa.
4: Si tots podeu venir. Convidats, sí.
1: Esteu convidats de veritat i que estarem molt contents de rebre-us.
4: I tant. I això, aquest 50 aniversari de la nostra dansa, que sigui
1: ben
4: gairebé lluit. De rècord Guinness.
1: I ben lluit.
4: I tant. Molt bé, Joan, doncs ara trucades no en tenim?
1: No.
4: Doncs seguim amb sardanes.
1: Sí.
4: I passem a escoltar la que ens ha demanat la Josefina Fullà, que és la sardana Càndida Rosa, i que ella dedica a les germanes, a la cunyada... A tu, Joan, i a la Roser.
1: Ai, gràcies.
4: A la Núria, a la Dolors, en Joaquim, a la Quimeta Puig, a la Pilar Bataller, el seu oncle i la Conxita, i, bueno, a nosaltres dos. Doncs escoltem-la.
1: És una sardana del mestre Pau Cirat.
4: Càndida Rosa.
1: Aquí la tenim. La teníem.
4: Sempre surten una mica d'art, què està passant? Tenen mandra, aquestes sardanes,
1: Si no fos una bona empenta, no van.
4: A veure...
1: Va, no...
4: Ara.
1: Ara.

0: I estem escoltant el Matí de Sardanes i estem aquí, com sempre, pues, esperant les vostres trucades al 93 764 28 93.
1: I recordem que entre les trucades farem el sorteig per al vermut per dues persones a Cal Terrassà. O sigui que, a part de trucar, poder sol·licitar sardanes, dedicar-les, també entreu en aquest sorteig.
0: Per una persona, però poden venir dues perquè el val... Posa un vermut per dues persones.
1: Ah, sí, sí, esclar, el sorteig toca amb un, però és per dues persones. Molt ben explicat, Joan, ben aclarit, ben aclarit. Que, ja sabeu, aquí
0: ja
1: cal...
0: Ja sembla que rebem una trucada.
1: Ah, tenim una trucada, doncs sí. Vinga, la tenem de seguida, aquesta trucada. Bon dia. Hola?
2: Hola.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Som la Josefina.
0: Oi?
1: Com?
0: La Josefina, qui ens feia trucar?
1: Ah, Josefina, sí.
2: Sí.
1: Digues, Josefina.
2: Escolta'm, teniu la Santa Espina?
1: Sí, sí que tenim la Santa Espina i ja saps que la posem al final.
0: Sí.
2: Ah, bueno, doncs m'apunto amb ella.
1: Ah, molt bé, doncs...
2: Pel meu marit.
1: Pel teu marit li dediques?
2: Sí.
0: De veritat, o és així per sobre?
2: Ah, no, de veritat.
1: La Santa Espina pel teu marit, d'acord, doncs. Ja al final ja... Tanquem el programa a la Santa Espina, o sigui que ja l'escoltareu i direm això, la dediques al teu marit, eh, Josefina?
2: Molt bé, gràcies.
1: A tu sí, per trucar. Adéu, adéu.
0: Una altra trucada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
0: Quimeta. Quimeta.
1: Hola, Quimeta, qui t'ho?
3: Hola, Dolors.
1: Hola.
0: Hola, guapa.
1: Com va el diumenge?
3: De moment bé.
1: Bé, maco, amb sol... I,
0: sí,
1: i a gust, eh?
3: El dematí una mica de fresqueta, però
1: sí.
3: Era agradable.
1: Un pèl de, de fresqueta, però bé de gust, eh? Sí. Després de la calor que hem passat, ara això s'agraeix
3: sí.
1: Molt.
3: Sí.
1: I amb Quimeta, a Sant Pere teniu aquest problema de l'aigua avui?
3: Mira, jo m'he dutxat, jo tinc dipòsit,
1: sí.
3: En mitjà no tenia pressió.
1: Ah.
3: Però després he trobat amb una veïna
1: sí.
3: De l'altre carrer i m'ha preguntat, Quimeta, tens aigua... Ja havia fet el comentari
1: que dipòsit,
3: aquest.
1: Sí.
3: Jo no en tinc gota a gota. I ara no ho sé. No engega les...
1: Bé, tant de bo...
3: No hi ha pressió.
0: Tu no sí, buidis sí, no el dipòsit perquè vés a saber què passarà.
1: Tant de bo que es resolgui de pressa perquè l'aigua es troba molt a faltar, eh?
3: I tant. I tant. No sé, aviam, què haurà passat.
1: A veure, però que es resolgui, eh? Sigui bueno. La varia que sigui, que l'arreglin aviat.
3: Això.
1: Quimeta, quina sardana voldries escoltar?
3: Una de ben maca, ja ho sabeu.
1: Una de ben maca. Avui encara tens temps de triar-ne, no cal que t'afegeixis.
3: No. Us la deixo a les vostres.
1: Mira, te'n dic unes quantes i tries. Brindis a Sant...
3: Una de Salterona.
1: Salterona?
3: Ahir, veure... Les puntejo amb els peus.
1: Doncs ara mateix, Salterona, quina deu ser, Joan?
0: Jo em sembla que Salterona és aquesta que ha demanat a la Benita.
3: Ah, bueno, d'acord.
0: Tot és començar.
1: Tot és començar? Et sembla bé aquesta?
3: Vale. D'acord, vale.
1: Tot és començar.
3: Mira, us la dedico a vosaltres dos, com sempre, a tota la ràdio en pes,
1: sí?
3: A la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, a en Monchi, a la Lolita i en Marcelí, i a la Rosa Vilaplana, i a tota la gent que escolta tant de Tordera com de fora de Tordera. Principalment aquesta gent que em diuen ja hem sentit, jo dic, no truqueu vosaltres, no, nosaltres només escoltem.
0: Sí, hi ha molta gent que ho fan, eh?
1: No costa tant trucar, sí. Que no, Quimeta? No. Bueno, a vegades sí, sí. Si fem esperar una migueta...
3: No, bueno, però això és el de menys, és normal. Això és normal, és normal.
1: Molt bé.
3: A vegades a Sant Greu em diuen no hi ha cap trucada i tu t'estàs esperant.
1: Això,
3: després, sí.
1: Això seria més trist, però no ens passa això al Matí de Sardanes, eh, que no, Joan?
0: No, sí,
1: tenim
0: culpa
1: aquesta
0: la...
1: sort.
0: Si
1: tenim...
0: no és culpa de la Dolors Pinatel i culpa meva, no.
1: Ah, sí, seria culpa meva, això sí. Però que tenim la sort que ens esteu trucant, que sou tota una colla tan maca de gent trucant al Matí de Sardanes i amb això,
0: sí.
1: Fent
0: pinya,
1: equip i col·laborant.
0: Fem pinya entre uns
1: fem
0: els
1: pinya
0: altres,
1: tots,
0: eh?
1: O sigui que això és molt bonic. Per sort, no ens passa això de dir ai, no sabem què fer perquè no ens truquen,
0: no.
1: Doncs, ningú ens demana res, doncs per sort, a vegades és al revés. Ens han demanat massa sardanes, llavors mira, o els hem d'esforçar o hem de fer algun invent,
0: sí.
1: Perquè...
0: A vegades els
3: invents... Si ens enrotllem com ara encara més, després no tindrem temps.
1: Però també està bé enrotllar-se una miqueta a vegades.
3: El comentari que vàrem fer ahir semblava que ho pressentíem, eh?
1: El comentari com ens vam trobar l'11 de setembre?
3: Sí.
1: Sí.
3: De les 9 i 9 i mitja.
1: Sí.
3: Recordes?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí.
0: Va ser poca cosa.
3: Doncs ho pressentíem, eh?
1: Devia ser això, sí, sí.
0: Va ser poca cosa, no patiu.
1: Molt bé, Quimeta. Doncs, bon diumenge, gràcies per trucar. Adéu.
0: Bé, doncs, com que no tenim cap més trucada, podríem posar una sardana, però és tan justa.
1: Sí, perquè de seguida anem a informatius.
0: Exacte, que tenim aquí enginyers
1: a punt. Tenim res, un minut i poc, o sigui que esperem posar la sardana un cop hagi fet l'informatiu enginyers.
0: I si cas entrem...
1: A veure si té novetats d'això del tall d'aigua a Sant Pere o tot està igual. La Quimeta diu que tinguin dipòsit, ella no té problemes, però la majoria de veïns segur que sí.
0: No, jo també tinc dipòsit, no em passarà quasi bé mai.
1: Com?
0: Jo també tinc un dipòsit, la gent que va, clar, connectada...
1: Directe, aquesta la majoria.
0: Deixen els problemes.
1: Clar, imagina't tot el diumenge de matí.
0: Els que tenim un dipòsit encara tenim una reserva per anar
1: clar,
0: tirant.
1: Clar, per anar tirant, tot i que s'ha de reaccionar una miqueta, no?
0: Quan, exacte.
1: Encara que tinguis dipòsit, has de mirar de no gastar quan hi ha talls d'aigua, però...
0: Ara. I ara que és l'estiu, hem de vigilar més.
1: Sí.
0: No gastar aigua.
1: A no gastar aigua, just.
0: Ja, l'hivern ja la tirarem per la finestra. Però ara entrarem amb el matí de sardanes per esperar el nostre company que ens porti informatius.
1: En Genís, que ens porti els informatius.
0: Gràcies, doncs. Aquí estem amb el matí de sardanes.

0: Entrem ara sí a les 11 del matí i parlem d'informació comarcal abans, però repassar una última hora de les 10 del matí que hem sabut que hi havia un tall d'aigua al veïnat de Sant Pere. Ho ha informat l'empresa Aqualia, que sobre aquelles 10 del matí informaven d'una avaria d'aigua al veïnat. L'empresa es troba treballant la situació en reparació i queden tallats tant l'accés de Sant Pere com l'accés del pont. I recordem que l'actuació pot durar com a mínim tot el matí. Encara no sabem nova informació, calculem que sobre el migdia en sabrem d'aquesta nova informació, però de moment aquests dos accessos que estan tallats i l'actuació que mínim durarà aquest matí. Per tant, una avaria de l'aigua que es troba en reparació. Aquesta és l'última hora i si a la mínima que sapiguem alguna cosa seguirem informant. Entrem ara sí en informació comarcal. Comencem amb una notícia d'aquests darrers dies i és que l'empresari Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, va ingressar a presó després de ser detingut dijous a Calella, al Maresme, mentre s'amagava en un dels armaris de la cuina de la seva mare. García Roldán estava considerat culpable d'una macroestafa immobiliària per part de l'Audiència Nacional de Palma. Ara ha estat arrestat, per tant, aquesta setmana, després de passar 9 mesos en parador desconegut, durant els quals va estar en ordre de recerca i captura sobre ell. És una història que sembla de pel·lícula, però l'Audiència Provincial va prendre aquesta mesura després que l'empresari, que estava en llibertat provisional, no es presentés a la visita judicial. Per tant, allà s'havien de revisar les mesures cautelars que el tribunal li havia imposat fins que la sentència esdevingués definitiva. Per tant, al final ha estat detingut i ha estat condemnat a presó per aquesta macroestafa immobiliària. Estava en busca i captura i al final va trobar aquesta via
1: d'amagar-se.
0: Exacte. Tenim més notícies i és que ahir un home veí de Mataró va morir a la tarda en un accident de trànsit mentre circulava amb la seva motocicleta. El sinistre es va produir al torrent de les Piques, a l'altura del carrer de Brussel·les, una rotonda que està a prop del centre comercial de Mataró Park, perquè la gent se situï, i segons ha informat la policia local no hi hauria intervingut cap altre vehicle. Els agents investiguen les circumstàncies de l'accident i les causes que haurien provocat que el motorista perdés el control i s'accidentés. Això va ser al voltant de les 6 de la tarda, per tant, un accident que va ser plena llum del dia i que, segons assegura la policia local, no va intervenir cap altre vehicle. Per tant, va ser la mateixa motocicleta que va perdre el control. Seguim amb més notícies d'aquesta mateixa setmana, parlant del 12 de setembre, per tant, també devia ser
1: 12?
0: 12 va ser ahir, dissabte. Va aparèixer un dofí mort aparegut a la cala Morisca de Tossa de Mar.
1: Ah.
0: Un animal que va estar localitzat cap a 2 quarts d'una del migdia per uns banyistes que es trobaven a la zona. Els testimonis van avisar que hi havia un dofí surant a l'aigua i van alertar a emergències al 112. I amb aquest avís fins al lloc s'hi van desplaçar policia local i bombers de la Generalitat. També es van activar agents rurals que van estar derivats del RAM, el Centre Especialitzat de Recuperació i Gestió de Fauna Marina. Aquest accident, que per tant va sobtar a la gent que s'hi estava banyant per allà, perquè va aparèixer un dofí. Vull dir,
1: quina sorpresa.
0: Es desconeix, per tant, la causa per això d'aquesta mort de l'animal. Per tant, doncs mira, ha quedat en això. També a destacar una notícia, i és que avui és l'últim dia de la segona edició d'Expocació de Blanes, la fira de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero que s'allotja al municipi. Va començar divendres al matí i és una exposició que ha estat durant 3 dies, avui per tant és l'últim, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, amb una activitat que es fa per segon any consecutiu després d'11 anys que es fes a Fornells de la Selva i altres a la Bisbal d'Empordà.
1: S'ha traslladat a Blanes.
0: A Blanes, que s'ha traslladat, i és una exposició que aplega al voltant de 500 vehicles de diferent varietat, de quilòmetre zero, gerència, gasolina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i models elèctrics, entre d'altres. Els 11 expositors presents són majoritàriament concessionaris oficials de diferents marques de vehicles que presenten algun dels seus productes. Per tant, aquesta exposició, que per qui tingui interès, avui fins a les 8 del vespre és l'últim dia. Per tant, aquestes són més o menys les notícies comarcals del dia d'avui. Acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui tindrem un dia majoritàriament protagonitzat pel sol, amb temperatures que arribaran gairebé als 30 graus, això cap al migdia, cap a les 2, 3, 4 del migdia, i unes mínimes doncs, que per això, en contraposició, baixen bastant, amb sí. unes mínimes de 17, 18 graus.
1: Fresquetes,
0: per tant, sí. comencem a veure aquest barem, aquesta contraposició en la, entre les temperatures de primera hora del matí i les del migdia, a primeres hores de la tarda. Això ja indica que anem cap a una entrada de tardor i també, sobretot, cap a la possible presència de pluges cap al dimecres.
1: Mentrestant, esperem.
0: Que haurem de gaudir d'aquest sol aquests 3-4 dies que queden. Acabem amb l'informatiu i us deixem ara sí amb el matí de sardanes.
1: Gràcies, Genís. Seguim, doncs.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, Dolors, estem arribant al punt de la segona hora, tercera, no?
1: Sí, sí.
0: Anem cap a la tercera hora.
1: Tercera, tercera.
0: Bé, i nosaltres informem que encara tenim lliure les línies del 93-764-2893, per si voleu demanar una sardana o dedicar-la.
1: Sí.
0: Però de totes maneres en tenim moltes de demanades.
1: En tenim moltes de demanades, però podeu continuar trucant, o sigui que...
0: I us afegirem
1: alguna. Som, i estem en Joan i jo per justament rebre les trucades, atendre-les i també per posar les sardanes i dedicar-les a qui vosaltres heu demanat.
0: Correcte. Doncs ara sí, tenim alguna programada, que segurament que sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Ara escoltarem la que la Fina de Palafolls ha demanat, que és Ardidesa, i que ens la dedica a nosaltres, en Lluís i la Benita, i bé, tot una colla, o sigui que... I a tothom, també, eh?
0: Doncs vinga.
1: Ah, també la Concepció, de Sant Celoni... Sí, sí, a veure... doncs vinga, escoltem aquesta sardana.

0: I aquí estem, matí de sardanes.
1: Matí de sardanes, aquí des de les 9 fins a les 12, i ara ja estem, com deies, a la tercera hora, encara no a la recta final, però sí, ja cap a la part última del matí de sardanes. Però
0: encara hi ha estem... algun espai, no?, per demanar alguna sardana.
1: I tant, i per rebre trucades també. Estem ben contents quan en rebem, o sigui, que qui s'animi, qui tingui ganes de trucar i de demanar algunes sardanes i explicar-nos alguna cosa, doncs serà benvingut.
0: Si han connectat per internet, que es veu que sí que hi ha algú que ens escolta.
1: Sí.
0: Ens hem deixat aquella gent que sempre es truquen a primera hora.
1: Sí.
0: Que no me recordo com se diuen ara, m'he perdut.
1: La gent que ens truca des de diversos pobles, com no, l'Adela de Piera, per exemple.
0: Ara, l'Adela de Piera.
1: Sí, sí, sí.
0: I el seu marit, pues, encara hi són a temps de...
1: Sí, sí, no? Hi ha més gent que ens escolta per internet i ens truca, no? O sigui que si està fallant, doncs ens trobem a faltar.
0: I en Joan de Colera.
1: També, també. També.
0: Perquè ell fa tantes coses que no té temps de
1: no,
0: trucar.
1: No, no, massa activitat i llavors... Però no, no, sempre sol tenir temps de trucar al matí de sardanes.
0: Sí, a veure què farà avui.
1: Sí, sí. Bé, soltem la següent sardana,
0: posar?
1: Joan,
0: sí,
1: que és el que ens ha demanat la Benita, i per dedicar-li a en Lluís i també a la gent de Blanes, que escolta, i a la Fina, a les Cacatues, a la família, a la Consol i a nosaltres. La sardana que ha triat la Benita és la sardana Tot és començar, i que després també s'hi ha afegit la Quimeta Costa en aquesta sardana, que tu li has recomanat, Joan.
0: Sí, perquè tot és començar el programa, cabal, amb una sardana tan bonica com aquesta d'en Joan Lázaro.
1: Sí, sí, per veure, també la Quimeta Costa, a part de dedicar-ho a tota la gent que sol dedicar, m'ha fet molta gràcia que també la dediqui a tota aquella gent que després d'escoltar el programa li diuen, ja t'hem sentit.
0: Doncs ja està, ja podeu dir-li que avui posem aquesta sardana molt bonica. L'escoltem.

0: I aquí estem. Amb una sardana
1: sí, sí.
0: més.
1: Escoltant sardanes, escoltant sardanes, ben a gust. I ara sí. continuem escoltant més sardanes. I anem al que ens ha demanat en Lluís, que és la sardana Ireneta de Martirià Font. Escoltem-la.
0: Doncs l'escoltem seguidament.

0: Molt bé, molt alegre aquesta sardana,
1: a
0: també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és molt balladora, molt bonica.
0: Sí?
1: Com totes, perquè en tenim tan maques, sí, de balladores.
0: Sí, sí, sí, sí. És que sardana lletja?
1: No, no, perquè sé, encara que siguin de concert, que són més lentes,
0: sí, sí, sí, sí,
1: també
0: sí,
1: tenen el seu encant.
0: Sí, sí, un dia hauríem de pensar, a veure si en trobem alguna de lletja, perquè fins ara jo no...
1: Farem puntuacions.
0: Això, farem puntuacions.
1: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé.
1: Encara poder sortiríem...
0: Ara seguim amb una altra que també gairebé és també èxit assegurat, que és la que ha demanat en Joan Martori, de Joan Lázaro, que és Pla de la Font,
1: sí,
0: i que dedica bé a la seva senyora, a nosaltres, a Planes i senyora, Molins i senyora, l'Antoni Cuenca i Carmen, a tothom, i sobretot també a la Guimeta Puig, l'estrella del programa, eh?
1: El títol, el plat de fusta...
0: Com?
1: Ai, no, el plat de la... Ja tenia la mania, el plat de fusta.
0: El
1: pla de la Font.
0: El pla de la Font de Joan Lázaro.
1: Vinga, doncs escoltem-me.

0: Doncs estem en el matí de Cerdà, és d'anar punxant trucades, perquè sembla ser que ara tenim una altra trucada i l'agafaríem seguidament, aquesta trucada.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, Dolors, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Estem a Blanes.
2: I també el Joan, bon dia, Joan.
0: La Conxi.
1: Amb la Conxi, hola, Conxi, què tal?
2: Ara, m'has conegut?
0: Ella, jo no.
1: En Joan és el que sempre coneix per les veus. Jo trigo una mica, primer heu de parlar una miqueta, després hi ha cap tu.
0: La Conxi del Joan.
1: La Conxi d'en Joan Grimal, i tant. Ara. Sí, sí, em situo bé. Ara. Que ens hem vist per aquí algun dia, eh? Sí, per aquí a la ràdio, Conxi.
2: Sí, hi he vingut algun dia, el dia que em va tocar...
1: El Val.
0: Només ve com li toca, aquesta, que l'aprofitava, eh?
2: Que fa molt temps que no em toca res, eh?
1: Fa temps que no toca res, a veure, has d'anar trucant i algun dia tornar a trucar.
0: Ara Tordera posarà una tòmbola i si vens allà i gastes 100 euros, segur que toca algú.
1: Home, Joan, no es tracta d'això, eh? No es tracta d'això. Es tracta de trucar al programa i d'entrar al sorteig del Val pel vermut. Conxi, quina...
2: Que tothom estigui content.
1: I tant, que sí.
2: Les sardanes.
0: Clar que sí.
1: I passar un bon matí de diumenge, eh?
2: Sí. I que tinguem salut tots.
1: Això és el més important.
2: I dedico a tots els que escolten la Tordera,
1: sí.
2: I sobretot en el Joan Mic, Joan Grimal.
0: No sabem pas qui és aquest.
2: No saps qui és? No.
1: Ja està fent broma.
2: Em sembla que sí que saps qui és.
1: I tant.
0: Ets tu?
1: El sentim per aquí. El sentim per aquí.
0: Ara ja m'està obrint una mica la ment. Començo a veure-te la teva cara.
1: Sí, una mica. Conxi, però no has dit quina sardana volies.
2: Ah, la primera, la que toquin ara.
1: Ah, em pots demanar una? Encara tenim...
0: Encara tenim una per triar.
1: Encara tenim per triar. A veure, te dic, Brindis a Sant Sadurní, Ella i jo, Empòrium, un entreteniment...
2: Una que sigui ben alegre.
1: Una
2: quina
1: que sigui
2: és?
1: Alegre. L'entreteniment, potser, què et sembla, Joan?
0: Sí, posem-li sí? Un entreteniment.
1: Vinga, l'entreteniment.
0: Que s'entretengui amb en Joan, ja que el té.
1: Home, esclar.
2: Sí. Home, hem de saltar una mica.
1: Esclar, que sí.
0: Que... Saltar, que no,
1: ballar tots dos la sardana.
0: No salta, que en Joan no salta.
1: Sí.
2: Bueno, pues, per tota la família, per tots els que escolten en Ràdio Tordera, ¿vale?
1: Molt bé.
2: Vosaltres.
1: Gràcies
0: bon dia,
1: per trucar, Conxi. Bon diumenge.
2: Fina Follà.
0: La Sorquina Follà.
1: Ah, per estar la Fina, i tant, l'apunto.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs ara què farem?
1: Adéu, Conxi.
0: Quina hem de posar?
1: Ara hem de posar la sardana que ha demanat la Montse, de Mataró, de Cal Ocellet.
0: Ah, sí.
1: Sí.
0: Un entreteniment era, no?
1: Ens ha demanat Cala Torta perquè tu, Joan... has estat forçant perquè tries aquesta, no perquè...
0: Jo he fet això.
1: Sí, tu has fet això. I aquesta sardana, la Montse, la dedica a l'Ocellet, a la Cueca i Carmen, Molins i Nuri, als del Molí, a la Rossi, a la Quimeta Puig i a tothom. Escoltem...
0: Cala Torta.
1: Cala
0: perquè
1: torta.
0: Hi ha moltes tortes per arribar a l'Ocellet.
1: Sí.
0: De Rafel Cabrises. Aquí estàs.

0: Bé, com veus, Dolors...
1: Què veig?
0: És important fer una torta per arribar a Cal Ocellet.
1: Ah, sí? Sí,
0: és molt maca, molt bonica. Vas ballant aquesta sardana i com tant dos contents a Cal Ocellet.
1: Has aconsellat molt bé, has aconsellat molt, molt bé el camí de les tortes, perquè era una sardana molt maca, molt alegre.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Què farem ara?
1: Sí, sí. Doncs continuem. I ara anem a una sardana que ha demanat l'Àngel Miret, que és Ariadna. Algú ha dit que potser era Santa Ariadna avui? No, no
0: sonat,
1: ho hauríem de buscar.
0: No, ja hem estat atents, eh?
1: Però no, ens haurem d'informar. Doncs... L'Àngel l'ha demanat per dedicar a la Quimeta, a la Julita, a la Dolors de la Floristeria, i també a nosaltres i a tothom. Escoltem Ariadna d'en Sebastià Cabrisses.
0: Endavant.
1: Ai, perdó, he de continuar, perquè sí, també sí. En Salvador Molins, ai.
0: Ai, en Salvador, pobre.
1: Ai, que ens el deixem, en Salvador Molins.
0: També està cap a aquelles tortes de Cal Ocellet.
1: Sí, cap allà mateix, sí.
0: I tots són per allà mateix.
1: Sí, aquests. Sí, també ens ha demanat aquesta sardana, i la dedica, bé, tota la colla del veïnat, com sempre, que dèiem del veïnat benvingut, i també a la Quimeta Puig, però la dedica sobretot als productors d'aquest programa, i a la Núria especialment, eh?
0: Molt bé, home, ens faltaria.
1: Joan, per cert, tu i la Nuri sou dels veterans, no, del Matí de Sardanes?
0: Una mica,
1: tots dos, eh, que sí. En Salvador es va incorporar més tard, i encara més tard, però la Nuri i tu,
0: portem
1: ja
0: 30,
1: que en Salvador 30, ho dic als productors.
0: 30 i pico d'anys.
1: Tots dos, no?
0: Sí.
1: O sigui, gairebé des de l'inici del Matí de Sardanes.
0: Exacte.
1: O sigui que us mereixeu un homenatge gairebé, eh?
0: Bueno, ens el fem cada diumenge com ens truquen.
1: Esclar, molt maco el que dius. Molt bé, doncs escoltem la sardana, Ariadna.

0: I anirem amb uns instants de publicitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera.
0: Continuem en el matí de sardanes.
3: Sí, bé, Joan, què et sembla si escoltem la següent i després fem el sorteig?
0: Sí, després farem el sorteig.
3: Molt bé, fem-ho així?
0: A veure.
3: D'acord, doncs ara escoltarem una sardana cantada que ens l'ha demanat la Montse Mainou, per dedicar sobretot a la mare, a la família, als amics, a tothom que escolta i a nosaltres. I també l'ha demanat l'Antoni Cuenca per dedicar tota la seva colla d'amics i veïns. I també nosaltres podem estar contents, Joan. Un dia nosaltres haurem de dedicar una sardana a tota l'audiència, perquè,
0: Exacte,
3: molts ens la dediquen.
0: Ja, potser a l'hora de plegar ho farem.
3: Això, sí, sí. Bé, ara escoltem aquesta que han demanat, que és Jo em voldria una noia, cantada per Portbó.
0: D'acord.

0: Són curtes, eh?
1: Molt curteta, aquesta, sí,
0: una
1: sí.
0: Una mica curtes, aquestes habaneres, que no me deixen fer res. Estic encantat. I després
1: estàs encantat, s'acaba la sardana i tu aquí badant. Molt bé, doncs ara no vadis, perquè hem d'escoltar una sardana que ens l'ha demanat la Quima de Canet,
0: sí,
1: i la dedica a tothom que escolti, i és la sardana Constància d'en Josep Maria Boix. Doncs, Quima,
0: doncs,
1: ara l'escoltarem.
0: La Quima la tindrà aquí a punt en un instant.

0: Bé, ara el moment de fer un sorteig.
1: Sí, fem ràpidament el sorteig. Avui no han tingut pas tantes trucades, suposo que han fallat tots els d'internet, hem trobat a faltar molta gent. N'hem tingut 18. Joan, doncs digues un número.
0: Mira, a la meitat, doncs, el 9, no?
1: Ah, doncs el 9, molt bé. El 9 ha estat la trucada d'en Joan Martori. Joan, ets l'afortunat d'avui.
0: Ja podrà venir amb la Clàudia a fer el vermut.
1: Ah, això, doncs molt bé.
0: Ara, si vol venir amb la Clàudia, jo no l'obligo,
1: El que ell vulgui. Té el val per un vermut per dues persones a Cal Terrassà, que podràs passar a recollir aquí a la ràdio i anar a fer el vermut. Ara em sembla que és el dia 19 que tornen a obrir, estan de vacances. Bé. I recordem que hi ha vals pendents aquí, que encara no estan caducats, de l'Àngel Miret, la Montse Mainou i la Joana Molins, o sigui que quan vulgueu podeu passar a recollir aquests vals. Molt bé, doncs ara anem...
0: Hem de posar una sardana ja.
1: Sí, la que ens ha demanat la Conxi, que dedica a tothom que escolti, en Joan Grimal i a la Fina Fullà, que és la sardana Un entreteniment. Escoltem-la.

0: Nosaltres que anirem ja...
1: Anem acabant. Esperem que hagi passat un bon matí amb nosaltres i ara escoltarem la Santa Espina, que l'han demanat especialment la Teresa Buixeda i la Josefina Follà, però ja sabem... La Santa Espina tanca el nostre programa de Matí de Sardanes.
0: Fins la propera sardana.
1: Adéu-siau.
0: El proper dia.
1: Fins el proper dia. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Entrem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 13 de setembre de 2026.

0: a qual hi ha informat avui d'una avaria d'aigua al veïnat de Sant Pere. L'empresa estava treballant a la reparació i es queden tallats tant l'accés a Sant Pere com l'accés al pont aquest matí. L'actuació pot durar com a mínim durant tot el matí i s'espera doncs, que també pugui arribar a hores del migdia. Seguirem informant per qualsevol novetat. Puja l'atur a Tordera a l'agost en 22 persones. Aquest mes actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. A Tordera, aquestes 922 persones desocupades han pujat amb 22 persones respecte al mes anterior, una pujada que situa l'índex en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi del Maresme amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Pel que fa a la comarca, ha augmentat durant el mes d'agost l'atur després de 4 mesos consecutius de descens. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el juliol ha tancat amb gairebé 20.000 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 788 més que el juliol. El curs escolar 2026-2027 es va iniciar en vaga a les escoles públiques aquesta setmana. Els docents consideren necessari impulsar decisions estructurals i el blindatge de l'escola pública. Malgrat les reivindicacions, les escoles i instituts s'han adaptat aquest estiu per acollir de la millor manera l'alumnat i amb novetats diverses. A l'escola La Briança s'han impulsat accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora. A l'escola Badruna, en concret, s'ha destacat la creació d'una nova biblioteca escola i de la millora del servei del menjador. A l'escola Serra de Miralles s'han dut a terme diverses novetats en les instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat, com ara les aules de psicomotricitat. Pel que fa a l'escola Ignasi Iglesias, continuarà amb les metodologies i projectes ja consolidats. També s'han instal·lat 148 ventiladors a tots els espais del centre. Seguim amb l'escola La Raureda, que ha presentat canvis en aquest any amb la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon de primària, així com impulsar també una renovació del pati de l'escola. Pel que fa als instituts, el Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, i el Lluís Companys destaca la novetat del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. Finalment, l'escola de Dursavinyà comença el curs amb un total de 29 alumnes. Els veïns i veïnes de Tordera ja poden consultar al web de l'Ajuntament de Tordera si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027-2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Tordera ha publicat tota la informació al web tordera.cat. Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del servei de transport escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei. La prestació del transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Al conjunt de la comarca, el servei de transport escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a serveis de transport escolar en autobús i 32 són rutes en taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Pel que fa als esports, el Tordera va caure ahir a casa davant la Unió Esportiva Quarta en la tercera fase de la Copa Catalunya. Després de superar les dues primeres rondes, el Club Futbol Tordera no va poder guanyar el duel d'ahir contra la Unió Esportiva Quart. Per 0-4 van caure els locals. Aquesta tercera ronda, que era ja contra un rival de primera catalana, una categoria per sobre dels tordarencs. I la cosa se'ls va posar difícils amb aquest resultat final de 0-4. Ara al Tordera li queda esperar a la Lliga, que tot just començarà la propera setmana si tot va bé. Acabem amb un apunt meteorològic. Avui diumenge tindrem un dia marcat pel sol. Les temperatures que aniran a mínimes des dels 17 graus i a màximes que aniran fins als 29 a les hores centrals del migdia. Les temperatures que no baixaran fins dimecres quan hi ha previsió de pluja. Un cop passin aquestes pluges, sobretot de cara a dijous, trobarem una baixada de les temperatures a màximes de 23. Per tant, allà sí que començarà a refrescar i caldrà ja dur aquestes dessuadores i aquesta màniga llarga. Fins al moment, haurem d'esperar amb aquest sol que trobarem fins dimecres.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Entrem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 13 de setembre de 2026.

0: a qual li ha informat avui d'una avaria d'aigua al veïnat de Sant Pere. L'empresa estava treballant en la reparació i es queden tallats tant l'accés a Sant Pere com l'accés al pont aquest matí. L'actuació pot durar com a mínim durant tot el matí i s'espera doncs, que també pugui arribar a hores del migdia. Seguirem informant per qualsevol novetat. Puja l'atur a Tordera a l'agost en 22 persones. Aquest mes actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. A Tordera, aquestes 922 persones desocupades han pujat amb 22 persones respecte al mes anterior, una pujada que situa l'índex en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi del Maresme amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Pel que fa a la comarca, ha augmentat durant el mes d'agost l'atur després de 4 mesos consecutius de descens. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el juliol ha tancat amb gairebé 20.000 persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, 788 més que el juliol. El curs escolar 2026-2027 es va iniciar en vaga a les escoles públiques aquesta setmana. Els docents consideren necessari impulsar decisions estructurals i el blindatge de l'escola pública. Malgrat les reivindicacions, les escoles i instituts s'han adaptat aquest estiu per acollir de la millor manera l'alumnat i amb novetats diverses. A l'escola La Briancha s'han impulsat accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora. A l'escola Badruna, en concret, s'ha destacat la creació d'una nova biblioteca escola i de la millora del servei del menjador. A l'escola Serra de Miralles s'han dut a terme diverses novetats en les instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat, com ara les aules de psicomotricitat. Pel que fa a l'escola Ignasi Iglesias, continuarà amb les metodologies i projectes ja consolidats. També s'han instal·lat 148 ventiladors a tots els espais del centre. Seguim amb l'escola La Raureda, que ha presentat canvis en aquest any amb la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon de primària, així com impulsar també una renovació del pati de l'escola. Pel que fa als instituts, el Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, i el Lluís Companys destaca la novetat del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. Finalment, l'escola de Dursavinyà comença el curs amb un total de 29 alumnes. Els veïns i veïnes de Tordera ja poden consultar al web de l'Ajuntament de Tordera si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027-2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Tordera ha publicat tota la informació al web tordera.cat. Amb l'inici del curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme ha assumit la gestió del servei de transport escolar a Tordera. La regidora de Transport, Nàdia Cantero, explica que el canvi permetrà un estalvi important en el cost del servei. La prestació del transport escolar constarà de 6 rutes que permetran el desplaçament diari d'uns 245 estudiants del municipi. Al conjunt de la comarca, el servei de transport escolar també arrenca aquest curs amb 70 rutes en funcionament. D'aquestes, 38 corresponen a serveis de transport escolar en autobús i 32 són rutes en taxi destinades a l'alumnat que es desplaça a les unitats de suport intensiu d'escolarització inclusiva de la comarca. Pel que fa als esports, el Tordera va caure ahir a casa davant la Unió Esportiva Quarta en la tercera fase de la Copa Catalunya. Després de superar les dues primeres rondes, el Club Futbol Tordera no va poder guanyar el duel d'ahir contra la Unió Esportiva Quart. Per 0-4 van caure els locals. Aquesta tercera ronda, que era ja contra un rival de primera catalana, una categoria per sobre dels tordarencs. I la cosa se'ls va posar difícils amb aquest resultat final de 0-4. Ara al Tordera li queda esperar a la Lliga, que tot just començarà la propera setmana, si tot va bé. Acabem amb un apunt meteorològic. Avui diumenge tindrem un dia marcat pel sol. Les temperatures que aniran a mínimes des dels 17 graus i a màximes que aniran fins als 29 a les hores centrals del migdia. Les temperatures que no baixaran fins dimecres quan hi ha previsió de pluja. Un cop passin aquestes pluges, sobretot de cara a dijous, trobarem una baixada de les temperatures a màximes de 23. Per tant, allà sí que començarà a refrescar i caldrà ja dur aquestes dessuadores i aquesta màniga llarga. Fins al moment, haurem d'esperar amb aquest sol que trobarem fins dimecres.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

You've painted up your lips and rolled and curled

take your love to town. For God's sakes, turn around.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
3: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Radio Tordera.
1: Ready? One, two, three, four.

0: en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

1071 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: Els èxits de Radio Tordera. La música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Gracias.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Carolina.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

que la pena passat. Com tota la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passat. Com tota la vida volem anar a Jamaica, de que la pena passat.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.